0: de rohkig an chlár a nocht brenuí se chool ó ke bli seachdó sé an de seach na se catide de sin mé pí an TA den singles ó de sex pistols als damn bli an seation anarchy an UK agus New Rose agus úlí an sin an TB ó an Green K I wanna be ó de sex pistols agus an TB ó New Rose ó the damned sin é a le den air an ó the Beatles help. Dan a raibh sé pís éirneach seo iad de Buffy Band ó na dara album Old Hag You've Killed Me agus ar dús Fionnuala.
1: Úr sin gá, fuidí mí úr sin gá, fala mí úr sin gá, leis an nóhala bheithir an orus an nóhala gair acha chahidí is
2: i Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó
1: Bein in fetar fulla mar in vein, in fetar fulla mar in yuul an bagul na mar a vein, imi gresar an aring, na marik na dini un si.
2: Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó an a bó, bó
1: an a bó, bó an a bó, in fetar fulla mar in yuul an bagul na mar a vein imi gresar an aring na marik na dini un si
2: Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a bó, Elin a bó an a b